0: a vivir, que son dos días.
1: Las 11 y 31 minutos de la mañana. Estamos
0: el 22 de septiembre de 1986 nacía Hoy por Hoy. Desde entonces han cambiado los gobiernos, las ciudades, la forma de trabajar, de hablar
2: y hasta de escuchar la radio.
0: Y cada mañana, durante 40 años, hemos estado aquí para contártelo.
3: Buenos días,
1: soy Carlos Francino.
0: El martes 22 lo celebramos mirando al futuro en una edición especial del programa Líder de la Radio. 40 aniversario de Hoy por Hoy con Aymar Bretos.
4: Colabora Renfe.
5: La SER. El sonido de la vida.
6: Un libro, una hora, con Antonio Martínez Asensio.
7: Alfaro se publicó en 1927. Es una novela extraordinaria que cuenta con un argumento mínimo cosas esenciales y está escrita de una forma brillante, con ese flujo de conciencia que permite que entremos en los pensamientos de cada personaje. La revista Time la ha incluido en su lista de 100 mejores novelas en lengua inglesa. Léanla, háganse ese favor.
8: Pues claro, siempre que mañana haga bueno, dijo la señora Ramsay, pero tendréis que levantaros al despuntar el día, añadió.
9: Las obras maestras de la literatura en 60 minutos. Un libro, una hora, con Antonio Martínez Asensio. Siempre que quieras, en la aplicación de la SER.
10: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
11: I supem a les millors taules del món.
12: En aquesta terra protegim i acollim.
13: Fem barri i fem pinya.
14: I fem i no deixem de ser.
15: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
16: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
17: Generalitat de Catalunya.
18: El govern de tothom.
19: Com et dius?
20: Ferran Adrià.
19: Quina és la teva experiència com a cuiner?
20: Has estat a alguna escola?
19: Has tingut algun mestre?
20: Això és una altra lliga.
19: Això són dos estrelles Michelin.
21: Arriba la història del restaurant que ho va canviar tot.
22: Estàs posant a tots al límit.
23: Prendreu tots mal.
21: Gènesi. Dilluns a la nit. Estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
10: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix.
18: Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
11: I supem a les millors taules del món.
12: En aquesta terra protegim i acollim.
13: Fem barri i fem pinya.
14: I fem i no deixem de ser.
15: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
16: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
17: Generalitat de Catalunya.
18: El govern de tothom.
24: Amb Renault Captur EcoG, el GLP de Renault, els motius per comprar un cotxe han canviat. Fins a un 50% de descompte en combustible, fins a 1.300 quilòmetres d'autonomia. També disponible amb motorització full hybrid i tech i gasolina. Fabricat aquí, en cicles urbans amb el dipòsit ple segons WLTP. Més informació a Renault.es.
25: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
26: Estàs feta d'aigua, quasi t'homes capes.
0: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida. A la cadena SER i SER Catalunya. Gemma Alegrí.
27: Bon dia, diumenge 20 de setembre, últim diumenge d'estiu. Núria Serau, bon dia.
28: Hola, molt bon dia. La jornada que tenim per davant aquest últim diumenge d'estiu ve marcada per tranquil·litat. El sol serà el clar protagonista i les temperatures s'aniran enfilant i avui es podran superar els 30 graus. Màximes que es mouran entre els 28 i 32 graus i demà seguiran pujant i de fet demà dilluns podríem arribar fins i tot fins als 35. Avui al cel parlarem d'una jornada tranquil·la amb sol a tot estirar. Tindrem algun núvol de tipus alt que anirà passejant-se, però en general molta tranquil·litat, així que el temps acompanya per fer qualsevol activitat a l'aire lliure. Això sí, ens hem de protegir. Les temperatures ara mateix van des dels 11 graus a Girona, 14 a Lleida, 19 a Tarragona i 22 a Barcelona.
27: Repassem ara l'actualitat informativa. Carles Puigdemont assegura que quan torni a Catalunya recorrerà el país per escoltar i decidir quins passos seguir. En una entrevista publicada avui al diari britànic The Sunday Times, Puigdemont explica que fa temps que pensa en l'estratègia a seguir i que l'executarà sempre que els tribunals espanyols li apliquin l'amnistia. Feia més d'un any que el líder de Junts no concedia una entrevista.
29: I try to be in contact with my team, with the people, in order to understand exactly what is going on in Catalonia. But I know
27: Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo coincideixen avui a Catalunya en l'inici del nou curs polític. El president socialista participarà aquest migdia a la tradicional Festa de la Rosa, a Gavà, mentre que el líder dels populars ha escollit Badalona per celebrar-hi un acte amb Xavier García Albiol. I encara en plena política, Esquerra Republicana ha tancat la investigació sobre qui hi havia darrere dels cartells satírics contra Pasqual i Ernest Maragall per l'Alzheimer de l'expresident. L'informe final apunta 4 exmilitants, els quals ja no es pot sancionar. El partit ha demanat perdó als afectats, a la militància i també a la ciutadania. L'informe intern d'Esquerra apunta Sergi Sabrià i Marc Colomer, exvicesecretaris de comunicació del partit, com a responsables dels cartells. El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, ha donat 48 hores a l'empresa encarregada de les traduccions al Tribunal Superior de Justícia perquè s'expliqui per què no va poder garantir que el judici de Roger Espanyol es fes en català.
1: Hem cridat l'empresa que havia de prestar el servei, li hem requerit doncs, que abans de 48 hores ens doni un conjunt d'informacions i actuarem amb coherència, perquè amb els drets no es juga.
27: Tot plegat arran de la sessió de dijous del judici en què dues intèrprets del català al castellà tenien moltíssimes dificultats per fer correctament la seva feina, fet que va generar queixes d'Irídia, Òmnium i l'ANC. Més coses, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha anunciat una xarxa de comerços assequibles a Barcelona similar a la de Nova York. És el principal anunci que ha fet l'alcalde de la capital catalana des de Nova York, on està de viatge oficial per assistir a la trobada internacional Urban 20.
2: Nosaltres a Barcelona l'any que ve començarem també una experiència molt similar, que és la xarxa de comerços assequibles. En concret, estem ja preparant l'aterratge del primer pla pilot al barri de la Marina perquè arribi producte fresc assequible i alhora nosaltres hi vinculem un programa de formació professional.
27: Publicitat i tornem.
3: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
4: I supem a les millors taules del món.

0: Digue'l que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
1: I sopem a les millors taules del món.
2: En aquesta terra protegim i acollim.
3: Fem barri i fem pinya.
4: I fem i no deixem de ser.
5: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
6: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
7: Generalitat de Catalunya.
8: El govern de tothom.
9: Com et dius?
10: Ferran Adrià.
9: Quina és la teva experiència com a cuiner?
10: Has estat a alguna escola?
9: Has tingut algun mestre?
10: Això és una altra lliga.
9: Això són dos estrelles Michelin.
11: Arriba la història del restaurant que ho va canviar tot.
12: Estàs posant a tots al límit.
13: Prendreu tots mal. Ah!
11: Gènesi. Dilluns a la nit. Estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
0: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
1: I sopem a les millors taules del món.
2: En aquesta terra protegim i acollim.
3: Fem barri i fem pinya.
4: I fem i no deixem de ser.
5: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
6: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
7: Generalitat de Catalunya.
8: El govern de tothom.
14: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.
15: Tres minuts i seran les 9 del matí. Torna a revifar el debat sobre l'ampliació de l'aeroport del Prat després de l'anunci del govern espanyol per invertir en la infraestructura. Més de 200 entitats es manifestaran aquest migdia a Barcelona per protestar contra el projecte. Sota el lema "Ni ara ni mai", els organitzadors han fet una crida a participar-hi, Ferran Dalmau.
16: Entitats socials i ambientals i sindicats sortiran des de la Cruïlla entre el Passeig de Gràcia i el carrer Aragó fins a la plaça Sant Jaume de Barcelona a partir de les 12 del migdia. En total s'han organitzat més d'una desena de columnes per arribar-hi a peu, amb metro, amb tren o fins i tot amb tractor. Els organitzadors asseguren que el moment de la protesta és clau perquè arriba després que el govern de l'Estat hagi donat llum verda aquesta setmana al primer pas per fer realitat el projecte d'ampliació del Prat. El Consell de Ministres ha aprovat el Pla d'AENA fins al 2031 que inclou destinar més de 1.700 milions a l'aeroport de Barcelona.
15: En aquest context, davant el rècord de turistes que cada any arriben a Catalunya, des de la Diputació de Barcelona reclamen poder gestionar aquest fenomen. La principal proposta és desestacionalitzar-lo. Soledad Bravo és la gerent de serveis de turisme de la Diputació de Barcelona.
17: Totes les polítiques que s'estan duent a terme des de la política local és de gestió. El focus s'està posant en gestionar els fluxos turístics. Ja no partim d'aquella idea de la política de promoció només de Visit Barcelona, sinó que ara s'està treballant per tota una gestió dels fluxos i, evidentment, doncs en línia amb el que seria la capacitat de càrrega tant de la ciutat com de la província.
15: En educació, la reunió de l'Assemblea Educativa de Catalunya, on els mestres havien de decidir com es manifestaran aquest inici de curs, ha acabat amb poques concrecions. Per ara, no han decidit quin serà el calendari de mobilitzacions. Cinta Díaz n'és la portaveu.
18: Aquest inici de curs ha començat igual o pitjor que l'anterior. Per això, les assemblees i els sindicats en lluita hem començat a planificar un nou calendari de mobilitzacions i vagues.
15: I dels esports, el Barça ha dormit a 6 punts del Real Madrid que s'enfronta aquesta tarda a l'Atlètic en el derbi madrileny. Els de Hansi Flick han tancat un inici de la Lliga perfecte. Abans de l'aturada de seleccions sumen 21 dels 21 punts possibles.
19: Pilota per Rafinha. El tercer. Faci vostè el que vulgui.
15: És la narració de l'últim gol del Barça en el partit d'ahir contra el Sevilla, gol de Rafinha que va capgirar el marcador amb un hat-trick. En bàsquet a les 7 del vespre, a 6 a Joventut Barça, en la Supercopa Endesa a l'Olímpic de Badalona. I avui acabarem amb música. Quan...

0: Figueres el 2, 3 i 4 d'octubre. Compra el teu cotxe. Pots guanyar 3.000 euros.
1: Aquest diumenge el Tot és Comèdia.
2: ¿Qué fue de Andrés Villarosa?
3: Ho hem de dir ja. Oriol Genís és el millor actor de Catalunya.
1: Ens vindrà a veure l'Oriol Genís a motiu del cicle homenatge que protagonitza la Sala Beckett. I també...
4: Tinc una bèstia dintre meu.
1: Quimi Portet torna al seu World Tour, que el portarà a tocar escenaris molt més petits que l'Olímpic. Conversarem amb ell sobre aquesta nova etapa.
5: Tot és Comèdia. Dissabtes i diumenges, d'una a dues del migdia, amb Màxim Castillo.

0: Figueres el 2, 3 i 4 d'octubre. Compra el teu cotxe. Pots guanyar 3.000 euros.
1: Ets de Girona i busques un pis de lloguer assequible? Oberta la convocatòria per a l'adjudicació de 98 habitatges de protecció oficial en règim de lloguer als barris de Can Gibert del Pla i Domeny, per a persones empadronades a la ciutat de Girona. Presentació de sol·licituds fins al 9 d'octubre a girona.cat/HPO. Ajuntament de Girona. Missió Habitatge.
2: Hay mucho nivel sobre el terreno de juego en Ocasión Plus, David.
3: Esto promete, Manu.
2: No lo creo. Arranca la transmisión. Comienza el tiki-taka. Esta es la jugada que puede decidirlo todo. Necesita una oferta ganadora.
3: Huele a compra, Manu.
2: Huele. Va. ¡El palo! ¡24 horas!
3: Con qué facilidad resolvió. Sin complicaciones. Ven a por más.
2: Ven a Ocasión Plus.
4: Aquest diumenge el Tot és Comèdia.
5: Què fue de Andrés Villarosa?
6: Ho hem de dir, Oriol Genís és el millor actor de Catalunya.
4: Ens vindrà a veure l'Oriol Genís amb motiu del cicle homenatge que protagonitza la Sala Beckett. I també...
7: Tinc una bèstia dintre meu.
4: Quimi Portet torna al seu World Tour, que el portarà a tocar escenaris molt més petits que l'Olímpic. Conversarem amb ell sobre aquesta nova etapa.
8: Tot és Comèdia. Dissabtes i diumenges, d'una a dues del migdia, amb Màxim Castillo. Cadena SER i SER Catalunya.

0: Avivir, que son dos días. Javier del Pino.
1: Lo mejor de Avivir, que son dos días. Siempre en la aplicación de la SER.
2: Arriben els Plana Days de Garatge Plana només el 24 i 25 de setembre. Descomptes únics en turismes Mercedes-Benz. A Garatge Plana de Fornells de la Selva...

0: Reserva la teva visita al 673-137-137. Plana d'Eix, 24 i 25 de setembre.
1: Ets de Girona i busques un pis de lloguer assequible? Oberta la convocatòria per a l'adjudicació de 98 habitatges de protecció oficial en règim de lloguer als barris de Can Gibert del Pla i Domeny per a persones empadronades a la ciutat de Girona. Presentació de sol·licituds fins al 9 d'octubre a girona.cat/HPO. Ajuntament de Girona. Missió Habitatge.
2: Hay quien presume de muebles a medida hechos con maderas de la otra punta del mundo. Y hay quien presume de ir a la otra punta con un viaje a medida. Porque los precios de Hipoyacán son tan increíbles que con lo que ahorras, a lo mejor te pegas un viaje a las Bahamas. Hipoyacán.com.

0: contra distintas zonas de Rusia es el mayor desde que comenzara la guerra, Sera Fernández.
1: Así lo ha confirmado Sergei Sobyanin, alcalde de Moscú, que ha acusado a Ucrania de intentar boicotear las elecciones parlamentarias rusas con el lanzamiento de 1.600 drones. Según Sobyanin, las defensas rusas han podido interceptar la mayoría de los drones, 450 se dirigían a Moscú y algunos de ellos alcanzaron una importante refinería de petróleo que ha resultado dañada. En las últimas horas, la ofensiva ucraniana sobre Moscú ha dejado al menos 2 muertos y 6 heridos.
0: Y nos queda la información del deporte. Juan Marín, buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Muy buenas. En menos de una hora comienza la jornada de domingo en la Liga con el choque entre Getafe y Málaga en el Coliseum. Y a partir de las 4 y cuarto echará a rodar el balón en el Metropolitano con el derbi de la capital entre Atlético de Madrid y Real Madrid con el reencuentro entre Simeone y Mourinho.
3: La realidad, hay una tensión y una ilusión enorme por la rivalidad que hay, por obviamente la competitividad que hemos logrado recuperar en estos últimos 15 años.
4: Los derbis son historia, son cultura, son pasión de los aficionados.
2: Y en motos, Gran Premio de Austria con victoria hace unos minutos de Ethan Guevara en Moto2 y recordamos que a las 2 de la tarde comienza la carrera de MotoGP con Jorge Martín desde la pole y Marc Márquez segundo.
0: De momento es todo, se quedan con las emisoras de la SER, más información a partir de las 2, la 1 en Canarias, ya en tiempo de hora 14 con Aida Bao.
5: A la cadena SER y SER Catalunya, tot és comèdia. Amb Màxim Castillo.
6: Què tal? Molt bon dia. Bon diumenge, Clàudia Carons.
7: Bon diumenge, Màxim Castillo.
6: Ara farà un any, sí, jo crec que pels vols del setembre de l'any passat, després de veure Compto cada passa meva sobre la terra, de Lluïsa Cuniller, en direcció de Xavier Albertí, el nostre crític teatral Oriol Puigtauler va dir aquí.
8: Bon dia. Oriol Genís és el millor actor de Catalunya.
6: Pam. Oriol Puigtauler, com estàs? Bon dia.
8: Hola, bon dia, bon diumenge.
6: Segueixes pensant el mateix?
8: Home, i tant, cada dia més, cada dia més.
6: Bon dia, Oriol Genís.
9: Hola, bon dia.
6: Com dus els elogis als teus meravellosos 76 anys?
9: Bueno, sí. intentant no pujar-me excessivament de la parra, però pensar que també està bé que t'ho diguin aquestes coses, perquè sempre reconèixer la feina d'una, a tothom li agrada, no que li reconeguin, i aquesta és una cosa doncs, que agraeixes i que també et dona aquestes ales de seguir fent coses una mica, no? Et dona aquests ànims, et tira la gasolina al dipòsit, no?, per poder també tirar endavant.
6: Te l'han reconegut tard, però, la feina, creus?
9: A veure, no sé, no és que me l'hagin reconegut, és que ha passat això, no? O sigui, ha arribat un moment que ha començat a passar aquesta cosa, no? I jo crec que, bueno, que va una mica d'acord també amb la meva trajectòria. He tingut jo una trajectòria una mica desigual, com el Guadiana, no?, que apareix i desapareix, no? I llavors anava fent meandros i coses que deia, i ja, pum, m'ha tornat a sortir. I ara, de cop i volta, bueno, he tingut una bona ratxa de fer coses, he pogut aprofitar, he pogut, diguem-ne, tenir projectes interessants per fer. M'han ofert coses i jo també he procurat fer coses que m'interessava fer i, per tant, d'alguna manera, tot ha ajudat a que ara passés això que està passant, no?
6: Sí, que la Beckett, per exemple, això és inèdit, no?, dediqui un cicle a un actor.
8: Exacte.
6: En actiu, a més a més.
8: La sala Beckett, la casa de la dramatúrgia catalana contemporània, que havia dedicat i ha dedicat cicles des del Pepito Benet i Jornet, el Sinisterra, la Lluïsa Cuniller... Enguany, aquesta temporada, per primer cop a la història, dedica un cicle a un actor que és l'Oriol Genís i que, de fet, ha inaugurat la temporada aquesta setmana amb un espectacle d'Oriol Genís.
9: Sí.
6: Per cert, que és un homenatge en el que et fan pencar, eh? És curiós, home, això, l'homenatge. No està allà tirat a la butaca i veient passar.
9: Sí, que et vagin dient coses, que et vagis plorant.
6: I tirant-te floretes, exacte.
9: No, no, no,
6: I això és subida, Oriol Genís.
8: I a més, són espectacles on treballes molt, eh? On te'n fas un far.
9: No faig res allà, si escolta, ho fa tot del Villarrosa i no fes res. No, això és el bo de tot. I la tia deia, no és que estigui assegut a votar que em diguin coses maques, no, és que sóc jo que estic allà treballant, suant la cancel·lada i vinc a fondre-li, i llavors aquest... Però bueno, això ha sigut una proposta del Toni Casares, que li vaig proposar de
6: director
9: fer...
6: Director de la sala.
9: Sí, director de la sala Beckett. I li vaig anar a vendre una moto, perquè els actors també hem de vendre motos, de tant en tant no només hem de fer espectacles, sinó vendre la moto, a veure si algú la compra. I li vam presentar per fer La mort a Venècia, el Thomas Mann, amb una versió amb el Mia Parcerisa, que és un director jove amb el qual ja hem treballat anteriorment amb el Pasolini. I aleshores ella s'ho va escoltar molt atentament i al cap d'uns dies em truca i em diu: mira, allò no ho farem, però et proposo fer aquest cicle.
6: A canvi,
9: proposa fer el cicle.
6: Seràs el protagonista.
9: Sí, de moment vaig quedar una mica bocabadat, així, sense paraula, sense d'això. Però, bueno, al final, les raons eren aquestes, que buscava una mica un perfil diferent. Jo crec que és una gran idea, això de trobar, d'obrir aquest canal, i crec que serà una cosa que continuarà.
6: Exacte.
9: Que no m'ho ha dit, però penso que continuarà.
6: Tant de bo continuï a la Beckett o altres llocs, sí.
9: Clar, i tindrà aquesta cosa de reconèixer el treball dels intèrprets, que no només ens que dediquem a fer la nostra feina, que és a fer d'actors, sinó que també proporcionem idees, busquem autors, busquem coses, busquem projectes per tirar endavant, que van més enllà i que aquí ens entronca amb la dramatúrgia i l'autoria, sense que siguem autors ni dramaturgs, evidentment.
6: Ara anirem amb el primer espectacle que ha inaugurat el cicle, però quines altres tres obres podrem veure?
8: Bé,
6: la de la Coniller, que citàvem abans, no?
8: El Cada passa meva sobre la Terra, monòleg escrit per la Lluïsa Coniller, per l'Oriol Genís, expressament per l'Oriol Genís. Es veurem Barbagàlia, aquest muntatge...
6: En van parlar aquí, en el seu moment,
8: que són dos monòlegs de la Víctor Català, amb la Paula Blanco, la tieta, i l'Oriol Barbagàlia, dirigits per l'Albert Arribas. Sí. Després veurem d'un muntatge que, per mi molt mític, que es va veure a la Beckett de Gràcia, Vespres de la Beata Verge, de l'Antonio Tarantino. Això serà en format lectura.
6: Era allò del pare que feia aquell monòleg amb el cos present del seu fill, suïcida.
8: Mort,
6: era allò, allò tremendo.
8: Tremendo. Allò s'havia vist a la Beckett de Gràcia, al Brossa, a l'Acadèmia.
9: A l'Acadèmia. I al Brossa l'Acadèmia, sí, ja està. Sí, sí.
8: I després... Hi haurà un grec que tancarà el cicle Oriol Genís, que no s'ha dit
6: però
8: encara.
6: Però això s'ha anunciat o no?
8: No, però...
9: Hi ha un broche d'oro.
6: Bueno,
9: el broche d'oro...
8: Una cirereta del pastís.
9: És una cirereta. No.
6: Ara t'ha sortit una mica...
9: Està millor.
6: T'ha sortit Andrés Villarrosa,
9: això. No, ha sortit...
6: Bueno, què ens vols dir, home? Què consistirà?
9: Sí.
8: Exclusiva.
9: És un treball amb la Júlia Genís, amb la meva
6: filla.
9: Una tal Júlia Genís, no? Que llavors emparentem, diguem-ho així. Tanquem el cicle, comença el cicle amb el Rosic, amb el Villarrosa i l'Oriol Genís, i tanquem el cicle amb el Marc Rosic, l'Oriol Genís i la Júlia Genís, no? I d'aquesta manera, diguem-ho així, que fem aquesta mirada cap al futur, que és la Júlia.
6: Però què fareu, qui pare i filla?
9: Aleshores, el que fem és una... Això no ho dieu a ningú, que no
8: ho direm.
6: Toni Casares tenca el transistor.
9: Sí. Vale, ara baixeu el volum. Fem un treball sobre Bertolt Brecht i Corbyn, que ens interessa, però són aquests autors que sempre portes a la motxilla, sí. No? A veure quin dia podem fer això. I, bueno, aquesta vegada sembla que ho farem, no?
6: L'Òpera de Tres Rals no, que aquesta ja està feta, eh?
9: Ara que el Marc Rosic s'ha ficat amb l'Òpera de Tres Rals, s'ha ficat amb aquesta cosa, diguem-ne, de traduir aquesta nova versió de l'Òpera de Tres Rals que ha fet la Marta Pazos al lliure i al grec, doncs ara ell també s'hi posarà.
8: Com que té poca feina el Marc Rosic, oi? Fa poques coses.
9: No, em sembla que aquesta vegada només tindrà això.
8: Però jo vull dir una cosa.
6: Endavant.
8: Que serà molt bonic veure l'Oriol amb la Júlia Genís, la seva filla, però que el debut teatral de la Júlia Genís professionalment va ser el Maldà, amb aquell espectacle que es deia Cabaret Protocol, de l'Helena Tornero, dirigit per l'Ester Nadal, que també hi havia l'Òscar Matxancós, pianista, i allà va ser el debut de la Júlia, no? Que era molt jove, llavors.
9: I, a més, no feia una cosa fàcil, perquè la Júlia la fèiem estar d'espectadora, però som tan moderns que fem aquestes coses.
8: Molt moderns.
9: Tu et poses d'espectadora, tota i et sona el mòbil. Nosaltres et fotrem una bronca, perquè estem a l'escenari i direm: ostres, per favor, però que no saps que s'ha de tancar el mòbil, noia. Llavors tu has de fer que t'agobies molt i que estàs molt allà amb la... Bueno, i al cap d'una estona, quan els vells de l'escenari ens encallàvem, llavors sortia ell i feia un monòleg i deia: és que n'estic cansada que us queixeu, estic cansada de les vostres queixes, estic cansada de tot això. Feia un monòleg, i clar, no era fàcil això, però en aquell moment era trencar la quarta paret, entrar a escena i agafar el protagonisme a l'escena. Bueno, allà va ser una cosa...
8: I devia tenir la Júlia 18 anys, així, o no sé.
9: Sí, estava a l'institut,
6: Tornarem a parlar d'aquesta relació paterno-filial.
7: Tantes coses a dir.
6: Sí. És que hem de parlar de moltes coses, bueno, Però bé, vindrà o no vindrà l'Andrés Villarrosa, Oriol?
9: Ai, senyor.
6: Vindrà o no vindrà?
9: no em treguis aquest tema, perquè és que ja li diem, amb el Rosic que ho diem, acabarem malalts darrere d'aquest home. Aquest home és una cosa que ens fa, tronar i ploure. Fa tronar
6: el
9: i ploure.
6: Cantant melòdic del Perruquí i les americanes llampants.
7: Aprenderse una cosa de memòria, eso no es ser artista, es ser esclavo. Obedecer a directores, agentes, coreógrafos, esto es pasto de funcionarios. Ensayar día sí y día también, eso es sopa boba de tontos. Hacer cada día función, no. El arte es efímero y se da cuando se da y cuando se quiere.
10: Y no sabrán decirme ustedes... ¿Qué fue de Andrés Villarrosa?
9: ¿Qué fue? ¿Qué fue?
10: Si sigue metiendo gaseosa, si aún no soporta el café.
11: No sé, no sé.
10: ¿Qué fue de Andrés Villarrosa?
9: ¿Qué fue? ¿Qué fue?
10: Si sigue cosiendo sus trajes, si aún va forrado en la me.
11: No sé, no sé.
6: Heu d'anar a veure l'Andrés Villarrosa si es presenta. Si es presenta a la sala.
12: Exacte. Tot això va començar, o sigui, amb un cantant de la teva família que portava perruquí. Això és veritat?
9: Sí. Un dia la meva mare em diu, mira, el Xupi, que era un senyor.
6: Ja
9: que a més el seu fill encara, encara és músic i encara toca coses, no?
6: El Xupi? Però,
9: sí, sí, el Xupi. El Xupi era un cantant d'orquestra, que tenia una orquestra i tocava. Llavors un dia em va dir, el Xupi porta perruquí. I vaig dir, ostres, això del perruquí em va quedar gravat, això del perruquí.
8: És que s'ha perdut molt el perruquí,
9: clar,
8: eh?
9: Que sí, clar, que sí.
6: Deixa'm dir que, per sort, tots van a Turquia ara.
12: Deixem-ho, deixem-lo, no?
9: A veure, el perruquí té una història, perdona que faci una digressió. La perruqueria Santos és especialista en perruquins, no sé si ho sabeu, això.
8: No. El Toni Santos, que treballa fent els cabells als perruques de la majoria d'espectacles de Catalunya, Toni Santos.
9: Doncs ell, quan estava en el carrer Santa Anna, i ara que estan al carrer, que no me'n recordo com es diu, han canviat de carrer perquè no podien pagar el lloguer, perquè són coses que passen a Barcelona, que han de canviar de lloc.
8: Sí, sí.
9: Doncs aleshores tenia un apartat amb unes cortines que es tancaven, i la gent que portava perruquins discretament obrien la cortina, tancaven la cortina, li treien el perruquín, es quedava com es quedava, i llavors li deixaven el perruquí, li tornaven a col·locar, i això era una cosa de discreció absoluta.
6: I el Xupi anava aquí,
9: I el Xupi no anava aquí, però el Xupi portava perruquí. No? I llavors, resulta que, clar, això del perruquí vaig pensar, ostres, això és molt maco, no? Perquè un cantant en perruquí, i tot va començar a partir d'aquí, amb això. I llavors vaig pensar, home, les americanes brillants, totes aquestes coses, fer un personatge que fos això, amb bigot i postís, amb patilles, tot postís al perruquí, i llavors, quan el teníem ja muntat, vaig dir, me'n vaig a la Bodega Bohèmia, és a dir, que a la Bodega Bohèmia si puc anar a treballar uns quants dies en allà, no?
6: Explica-li a Clàudia Arcarons,
8: que és molt jove, la Clàudia.
6: Sí, què era la Bodega
12: Bohèmia?
9: La Bodega Bohèmia
6: sempre
9: estava...
6: fa servir de frontón, eh? Ja em perdonaràs, Clàudia.
12: Ui, ja ho entomo.
6: Explica-li a les Clàudies Arcarons de l'audiència, no? La gent de 20 i pocs anys.
9: La Bodega Bohèmia està al carrer Lancaster, que és una travessia del carrer Nou de la Rambla.
6: Barri Xino.
9: Barri Xino, absolut. I aleshores estava allà entrant a la dreta, hi havia un senyor a la porta que deia, entren, passen. No era un tuguri, un xiringuito, realment un xiringuito. Entraves a dintre, hi havia un mirall. Llavors hi havia un senyor que tocava piano, que estava sempre d'esquena al públic.
12: En perruquí era... o sense?
9: Sense perruquí, que era l'únic que no portava perruquí. Que ara no recordaré com es deia.
8: L'únic de tot el local que no portava perruquí.
9: M'agradaria recordar com es deia.
8: Ja, ja et vindrà.
9: Llavors, aquest senyor tocava piano d'esquena al públic, absolutament d'esquena. I llavors, allà sortien gent que havien sigut cantants, o havien sigut gent que tota la seva vida, la seva afició, era cantar i eren les varietats, i simplement que anaven allà a cantar, no? I aleshores hi havia com una ronda de cantants, un darrere l'altre. Hi havia tres passis, començaven a les 8 del vespre o així, el primer passi, que era el més avorrit perquè tampoc hi havia tant de xou, un que començava sobre les 10, m'imagino, i l'altre començava a les 12 o així. Bueno, llavors hi havia tres passades. Tu anaves passant per tots els d'això, no? Arribaves allà a les 8 del vespre, te reclames, et vesties i començaven els passis. Quan acabava una roda, començava la segona roda i la tercera roda. La gent sopaven allà, els que cantàvem, sopàvem allà, després ens preparàvem pel segon pas i el tercer passi. I això s'acabava la matinada. Feia una calor espantosa.
8: Tothom fumant, evidentment.
9: Tothom fumant, era molt per local, molt petit, amb tauletes.
8: I això quins anys era, quan tu hi vas actuar?
9: El 91, 92, ah. Ja va ser. I llavors la Bodega Bohemia era un lloc on hi havia fama de que la gent anava a riure-se'n, això m'ho van dir encara, i de la gent que estava actuant. Jo,
6: de les velles glòries cabareteres. Sí. No, mira, com les glòries cabareteres, vaja, com el les nostres estimades glòries.
9: I tant. Jo discrepo una mica, la gent anava tan bona, la gent va riure, sí, però ells ja jugaven aquest joc. No? Ja s'acceptava una certa complicitat de tot això. Vull dir, els hi feia tanta il·lusió fer allò que feien, que en el fons allò entrava dins d'un lloc que no era una burla descarnada. Era un altre tipus de cosa, no? Crec jo, vaja. Bueno, llavors resulta que allà hi havia tot aquest farum de... Hi havia dues persones que venien de travessis, una Gil de Lobe i l'altra, tampoc recordaré, l'Andre, com es deia aquell home? Bueno, perdó, no me'n recordo.
8: Bueno, Gil de Lobe, mítica,
9: que va morir fa poc.
8: Sí.
9: I una altra que també feia, que em recordaré el nom també, que feia de travesti, els dos.
8: La Carmen de Mairena no hi havia actuat?
9: Poder sí, més antiga.
8: Però no fixa, no.
9: Quan jo vaig a ser-hi, no? I després hi havia el Manolo da Costa, que era un senyor que feia una imitació del Machín, però més que cantava molt bé, Manolo da Costa, la seva dona, que també cantava, que era una dona que també cantava estupendament bé, molt, perdó, estàndards italians, cantava, i, bueno, tota gent tenia diguem-ne, estils diversos.
6: Bueno, en qualsevol cas, és una Barcelona desapareguda.
9: Desapareguda.
6: I aquest espectacle, clar, el que... Ah, és també retre un homenatge a tota aquella nit i a tots aquells artistes.
9: Sí. Artistes. Per això no? Villarosa
6: fora
9: diu
6: del
9: això.
6: Temps, fora de les modes, fora del màrqueting.
9: Per això diu això Villarosa. I l'arte és efímero i se da cuando se quiere dar. I no cal ni prendre's una cosa de memòria, ni assajar. Vull dir, aquest és el tipus de funcionament. Tu eres artista i vas allí i haces les coses que haces perquè eres artista. Mm-hmm. I s'ha acabat el bròquil, I deixem-nos estar que es dirigeixin, que ens diguin que vas a fer això i que tota aquesta història fora, no? L'art en el sentit més així de la paraula, no? I tota la gent allà de la Bodega Bohemia tots portaven perruquí. Que aquesta és una cosa que a mi em va sorprendre.
8: El Santos estava content anàvem fent perruquins.
9: I n'hi havia un que portava una perruca així com molt arrissada, fins aquí baix, com de Beatle, però arrissada, no? I llavors em pensava que me n'han fotut aquesta gent, no? Perquè tots. És igual. Una de les persones que actuaven allà portava perruquí i les perruques de senyores se les posava sobre el perruquí.
8: Doble capa.
9: Compartia amb camerino, jo ho veia això,
8: clar.
9: I el perruquí quedava tot així.
6: Bueno, doncs aquesta setmana la Beckett, una mica aquell esperit de la Bodega Bohemia, ha tornat a emergir.
8: Que avui és l'última funció.
6: Avui és l'última.
8: A les 6 de la tarda, no? Sí.
9: Per sort ha vingut cada dia el senyor aquest, arriba tard però arriba, i d'alguna manera cobrarà per això. Perquè li vaig dir, si llegues tard no cobres.
6: Oriol.
8: Digui'm.
6: Oriol no. Genís, clar.
8: Ara perdó, està
6: Oriol crític. Oriol Genís. A veure, tu t'hi poses bastant tard amb això del teatre, estudiar-lo, no? Amb
9: 27.
6: Vas anar a l'institut.
9: Sí.
6: No? Abans de donar uns quants toms per la vida.
9: Sí.
6: No? Perquè això. La teva família, tu ets fill únic, volia... El teu pare volia que fossis advocat.
9: Advocat.
6: Home de lleis.
9: Sí. I jo vaig torçar-ho, vaig dir, bueno, vull fer filosofia i lletres perquè així compensaré per la part, diguem-ne, aquesta de la literatura i tot això, compensaré la cosa aquesta de les lleis. Quan vaig veure que les lleis ja no funcionaven i que jo no estava fet per fer lleis, doncs vaig dir, fora, s'ha acabat, i vaig deixar-ho tot i vaig entrar a l'institut. La meva promoció són el Manuel Dueso, que en Pau Descansi fa poc va morir, l'Hector Costa, la Montse Guallar,
6: la Bel Folk,
9: i que fa poc vam compartir la corona d'espines, que no havíem treballat mai junts, i va ser també preciosa treballar.
6: Quasi 40 anys després, retrobar-vos allà.
9: I tant, gent de la meva promoció. Una promoció que, bé, era aquell moment...
6: Amb una frase, com descriuries l'ambient teatral de la Barcelona dels 70, on tu comences, tu has fet de tot a la vida, vas començar fent familiar, crec, el primer, no? Amb un grup que tenia un nom que m'agradaria sentir-lo.
9: La Trepa. La Trepa i l'Uda Cuc.
6: Sí, i un altre, com es deia?
9: El Terrabastall. El Terrabastall va ser una cosa que vam fundar amb el Manel Dueso. El Manel Dueso era molt amant dels jocs de paraules, i feia aquesta, com que era poeta també, se li va acudir a ell aquest nom, no? I vam dir, home, però això és molt llarg, no? Terrabastall, tall, vall, ventall, no? Però bueno, ho vam adoptar, vam agafar el nom aquest i ens fèiem cercaviles, perquè nosaltres, quan vam entrar a l'institut, teníem vocació de teatre de carrer. A l'institut es feia teatre de text, bàsicament, no? I nosaltres vam rebel·lar contra això i vam fer una aposta per fer teatre de carrer, teatre d'una altra mena. A segon curs vam desertar de l'institut, ens vam anar a fer teatre de carrer, perquè volíem proposar que l'Institut fes tota una vertent de teatre de carrer. No? De fet, vam fer una proposta de pla d'estudis nou.
6: Sense ells no hi hagués hagut Fira Tàrrega.
8: Exacte.
9: Bueno, una cosa així. I llavors, per nosaltres els comedians eren la nostra, diguem-ne, on ens emmirallàvem érem els comedians, no? Que va ser en la transició, quan va morir el Franco, d'aquest dels collons, i quan vam estar ja una miqueta, ja començar a respirar una mica un altre ambient. Va ser aquest moment que vam poder viure.
6: Sí. I gràcies al teatre ja t'has tret les inseguretats, la timidesa, tot això.
12: Bueno, jo no el veig gaire tímid, ara.
6: Pues ell parla sempre d'una timidesa, no sé si te comentes patològica, no sé si t'ha donat problemes a la vida o no, aquesta timidesa o aquesta inseguretat.
9: Un dia em vaig quedar molt parat perquè un amic meu, el Jordi Armengou, em va dir que quan vaig entrar a l'institut em veia d'una manera tan tímida, vaig pensar, carai, tu potser sí, no? Jo no era conscient tampoc d'això, no? Això fa poc que m'ho va dir. No, bueno, crec que sí, que hi havia una timidesa incipient i que d'alguna manera la cosa, diguem-ne, no és que s'hagi canviat, però ha evolucionat cap a una altra cosa, no? Crec que la timidesa ha evolucionat cap a una cosa hipocondríaca. Sempre hi ha un punt que les coses, bueno, es reverteixen d'alguna manera. Però bé, escolta, la feina del teatre ha sigut la gran, jo crec, el gran magma que m'ha ajudat a ser d'una altra manera, també, no? I que m'ha ajudat a obrir-me cap a, bueno, diuen que la relació que hi ha entre un espectador i un actor és el voyeur, l'exhibicionista. Mm-hmm, no? Aquesta és la transmissió, diguem-ne, psicològica.
8: I tu ets bastant exhibicionista, Oriol, t'hem vist el cul bastantes vegades.
9: Què vol dir? Mai ho he fet.
8: Home, alguna vegada jo t'he vist el cul, eh? Alguna vegada.
6: Era amb un cartell.
9: Sí.
8: Exacte, fa poc el cartell del Com toca de passa meva, aquí el programa del cicle de la Beckett surt aquí nu, però molt decentment, que no es veu res. Bueno, el gangbang, ensenyant el cul.
6: Mira, ara que dius gangbang, jo crec que ha arribat el moment de recordar els moments, dos o tres moments estel·lars de la carrera guadiana de l'Oriol Genís.
13: I en què puc servir-lo, senyor? Una tallada de cabells ben elegant, un massatge relaxant a la cara. Un home, senyor, quan viu enamorat, està esclavitzat del tot. Prepari'm, doncs, un servei complet, pomades i un bon massatge fresc.
6: Aquest em podria ser un bastant el mític Suny Tot. De Mario Gas, eh?
9: Sí.
6: Mare meva.
9: Aquest va ser un dels muntatges, diguem així, forts, en els quals vaig participar, no? Estava fent l'Estranya Pareja amb el Paco Morant i el Joan Pera, i la Maria, la meva dona, em va dir, presenta't el càsting de la Suny Tot. I jo vaig dir, no, home, no, perquè vaig presentar el càsting de la Suny Tot, si estic treballant això amb el Borràs. Faltaven 9 mesos per acabar. I llavors, no, portava ja 9 mesos fent l'Estranya Pareja. I em vaig presentar el càsting i em van agafar. En Mario Gas havíem fet també amb la meva dona, coincidíem, havíem fet òperes al grec, havíem cantat...
6: Aquest senyor canta, eh?
8: Sí, el senyor canta cantant. Sí. I tu formaves part del cor mític dels homes, el cor d'homes i dones de Suny Tot.
9: I tu, el
8: de cantar, d'on et ve? De Badalona, de Sarsueles, d'on et ve el cantar?
9: Em ve de la Sarsuela, això, sí, del cabaret. Sí. Jo sempre he sigut una persona que m'ha agradat el cabaret de la Sarsuela, i vaig començar a estudiar cant amb la Lina Richarte, una senyora que és la que va gravar la cançó de Mori de Guerra, la primera que es va fer després de la censura franquista, que es va tornar a editar un disc de la cançó de Mori de Guerra amb l'Ausenci, i era el meu pare, era un gran melòman, i jo vaig escoltar molta música a casa, la música i l'òpera, jo volia ser cantant d'òpera, i la cosa va quedar
6: t'arribava?
9: Cantant de cabaret.
6: T'arribava
9: No, perquè hi havia coses que em costava de fer.
12: Justet.
9: Em vaig quedar una miqueta justet allà, a part de dalt. I llavors vaig dir, bueno, doncs que analitzem-ho cap a la part del cabaret, cap a aquestes coses. Sí,
8: I jo he de dir que, per mi, com a espectador o com a crític, digue-li H, també, jo crec, no recordo exactament quin va ser el primer espectacle que et vaig veure tu en escena. Però jo recordo aquells cabarets literaris estupendos del Xavier Albertí, el Crònica Sentimental d'Espanya, la Sala Montaner, el PPP sobre el Pasolini, l'Espai Lliure, de descobrir una sèrie d'actors, no? Entre ells el Montse Esteve, el Xavier Pujol Ras, l'Helena Lambert, que veu fundar, no, la companyia La Reina de la Nit, que també això, sempre aquesta vinculació, Albertí Cuniller, que encara segueix, no?
9: I tant. Amb l'Albertí la primera cosa que vaig fer va ser el càndid del Bernstein, el Romea, que va ser després del Suny Tot. Vaig fer un càsting i em va agafar. Llavors vam fer...
6: Però un moment, et va agafar perquè el vas trucar?
9: No, aquesta va ser perquè vaig fer un càsting.
6: Ah.
9: Quan el vaig trucar va ser, quan no tenia feina, el vaig trucar per fer una altra cosa, va ser quan em va dir que m'havia de deixar fer una fel·lació escena, que va ser amb el PPP.
6: Ah.
9: I que al final no la vam fer la fel·lació, no?
6: No es va fer aquella escena, al final.
9: No, es va fer simulada.
6: No, t'ho deia perquè tu no t'han caigut mai els anells en moments que, en aquesta carrera guadiana que dius, en moments que no has tingut feina o que has estat més aturat, tu agafaves el telèfon i trucaves a qui fos...
9: Sí. Per, bueno, hi he fet dues coses.
6: Per demanar de treballar.
9: Sí, mirava a veure si això ho he fet més cap aquí. Si veieu allò que diuen repartiment en curs.
6: Uh-huh.
9: Oi, això és la gran ocasió. Repartiment en curs vol dir trucar a la persona en qüestió, a la directora en qüestió, al director en qüestió. Escolta, que m'interessa molt aquest autor, que és veritat, en aquest cas és veritat sempre, i, bueno, escolta'm una cosa, a veure si tens algun paper que d'això. No? A vegades tenia sort, a vegades no tenia sort. Però abans d'això, que ja va ser a l'escola, penso una mica de la nostra promoció a l'institut, era, si no tenies feina, te la buscaves tu. Mm. I muntaves coses, no? Llavors, no érem aquests actors que esperàvem només el telèfon que es truquessin, sinó que, a més, sí, bueno, muntàvem el xiringuito, muntàvem coses, per això hem muntat obres, companyies diverses, per això hem muntat obres, perquè quan no teníem feina muntàvem una cosa.
8: Amb Teorema Teatre, no? Amb la Maria teatre. Andreu també, us inventeu projectes. Sí. On tu treballes, sí. O no? També amb altres directors o actors.
9: Clar, tot va començar amb el Terrabastall, després vaig fer l'Arrenca Cors, així, hem tingut diverses companyies petites, amb les quals sempre hem estat portant endavant projectes, com el Boris Vian i aquestes coses així. No? Bueno, vull dir que...
6: Actor proactiu. Per tant, moments estel·lars, fin i tot, que encara està sonat de fons, sí. Crònica sentimental d'Espanya... i Gang Bang.
8: Gang Bang, que abans parlàvem del cul de l'Oriol, aquell espectacle va veure molts culs, perquè era, ja si ho recordeu, el T6, l'enyorat projecte T6 del Teatre Nacional, on hi havia una sèrie de dramaturgs, dramaturgues que estrenaven i dirigien els seus textos, i llavors Gang Bang, obert fins a l'hora de l'Àngelus, escrit i dirigit pel Josep Maria Miró, que va ser un espectacle que va tenir polèmica ja mentre s'assejava, perquè una sèrie de mitjans de dretes i molt catòlics estaven... i escandalitzats abans de l'estrena perquè aquesta obra està ambientada en un bar gai, de sexe gai,
6: al costat de la Sagrada Família
8: durant la visita del Papa
6: a la Sagrada Família. No aquesta última d'aquest any,
8: no.
6: Una d'imaginar
8: l'espectacle es va estrenar el 2011, però aquest espectacle, a part que estava molt bé, el text estava molt bé, el muntatge estava molt bé, l'enyorada també companyia T6, on hi havia des de l'Anna Moliner la gran Àngels Poch i també el Negrier, el David Bert, l'Òscar Castellví,
9: el Jordi Figueres.
8: Què va passar amb aquest espectacle? Tristament que va haver-hi un fet en una funció.
6: Però és que tenim el moment.
9: Ah, sí?
6: Escolteu. De què està passant.
8: Això és molt fort, eh?
6: Silenci. I al final aplaudim perquè els actors us vau quedar allà impertorbables. Sí, tu com ho vas viure, allò, Oriol Genís?
9: Bueno, allò va ser inesperat. Va ser justament una part que deia jo del text, no?
6: Tu donaves amb tanga, per cert.
9: Sí, jo el Miró ja li deia, a veure, escolta'm una cosa, jo havia de cantar el cara al sol mentre se'n pixaven a sobre. Això era una de les escenes que hi havia a Gang Bang, una cosa molt senzilla, molt d'aquesta. Això de la lluvia dorada, no?
8: Ara, molt pel públic del TNC de diumenge tarda. Els autocars d'Igualada.
9: Jo li deia, a veure, jo vull que els de vestuari m'agradaria que em fessin un vestit per sortir del teatre sense que em reconeguin, perquè si canto el cara al sol mentre m'estan pixant a sobre, em fotran la cara nova. Bueno, això no va passar, per sort, i d'alguna manera doncs allà hi havia tota una sèrie de components i un d'ells era aquest. Quan vam... En el moment que jo deia que anava amb aquest tanga i ja m'insinuava amb un dels clients de la discoteca i li deia, preneu i mengeu-ne tots, que aquest és el meu cos, en el moment que deia això, va ser quan van saltar els dos de Cristo Rei, que no es van a poder aguantar, perquè això ja va ser... Per això parlen de Déu, per això parlen de tota aquesta cosa, que el nombre de Dios en vano, totes aquestes coses que dèiem quan...
8: Clar, van saltar a l'escenari, clar, des de sala tallers, que l'escenari és a peu pla... Van tirar
9: bombes fètides. Van envair l'espai escènic. El d'Òscar Castellví, que estava a la barra, a la barra fictícia de l'escenari, li van aixecar un dels tamborets de la que hi havia en el bar, i llavors li volien fotre el tamboret pel cap, que en aquest moment va ser un moment crucial. Llavors la cosa es va apaivagar. Va sortir la regidora, que lamentablement no recordo com es deia, superdisparada, a perseguir-lo i a fer-los fora de l'escenari, que va ser una dona que va tenir un reflex...
6: Vista. Bueno,
9: la feina de la regidora és aquesta, però a més ho va fer-ho... Va sortir disparada, els va perseguir, se'n van anar, per sort la cosa no va anar més enllà que això, però els que estàvem a la barra, diguem-ho així, esperant, ens vam quedar tots imperterris, esperant que s'acabés tot allò, no? D'alguna manera, clar, no sabien què fer. Com que a partir d'aquí es va fer una reunió amb Mossos d'Esquadra, una reunió amb el... i es va decidir que a partir d'aquell dia hi hauria un Mosso d'Esquadra a cada cantó de l'escenari.
8: Imagina.
9: I es va fer la funció amb els Mossos d'Esquadra protegint l'escena.
8: Sí, sí, i m'explicava l'Òscar Castellví, que també era un dels actors d'aquest espectacle, que a més en aquella escena ell anava amb una màscara com d'aquestes mexicanes de lluita lliure, que clar, ell quasi no veia res, va veure un tio... I clar, que molta gent del públic es pensava que formava part potser de l'espectacle i també que aquests feixistes que van fer aquest atac contra aquest espectacle envaint l'escenari ja havien vist l'obra, em deia l'Òscar, diu, perquè és allò que la sala de tallers ja van saber sortir la platea a l'esquerra per sortir directe a la porta, perquè si vas per la dreta, vas als lavabos, has de fer la volta per darrere, i deia l'Òscar. Clar. Segurament ja havien vingut a veure l'obra un dia i llavors aquell segon dia van fer aquest atac en aquest moment.
9: Clar.
8: Allò va ser molt, sí, molt, molt sonat.
9: Van caldejar l'ambient, això que deies tu abans, a algunes, em sembla que era Telecinco, algunes televisions generalistes, perquè es passejaven per fora del TNC, no? I la d'allò era, aquí s'està fent una obra contra el papa, o no sé què, deien coses així, no?
8: Sí,
12: van caldejar, ja tothom s'hi va.
9: Van caldejar l'ambient amb una manera determinada, ja la van preparar les coses.
14: Molt bé. Escolta, i un altre moment estel·lar en la teva vida podria haver estat en la teva carrera... Cómeme el coco negro de la cubana.
8: Ai, Oriol, això que no vaig llegir...
14: Mira, ho vam llegir al País, no aquella entrevista que et va fer el Jacinto Antón, ara aquest agost, al quadern.
8: I
14: els vas dir que no a la cubana.
9: Sí.
8: Hòstia.
9: Bueno, aquesta... les contradiccions que tenim tots a vegades, no? A veure, en aquell moment que estava, que el Jordi Milán em va veure fent una cosa que era un cabaret antimilitarista que em vaig muntar jo, que es deia Soldadito Valiente. Hi va haver una època que vaig militant a l'antimilitarisme i en el MOC, el Moviment d'Objecció de Consciència, i vaig muntar aquesta funció, que era un cabaret antimilitarista, que durava una hora i deu, que em va servir també d'escola absoluta, no? I vam fer més de 100 funcions, sempre per cercles així minoritaris. Llavors resulta que estava assajant l'Illa d'Alto el Fugar amb el Maurici Ferrer, amb una altra companyia que es deia...
8: Maurici Ferrer?
9: El teatre El Ring. I aleshores muntàvem aquesta obra, l'Illa, que era sobre dos presos sud-africans que estaven tancats amb el Genot Carbonell i jo, estaven tancats en una presó de Sud-àfrica, i un d'ells li proposaven a l'altre de muntar Antígona. I ell li deia, a mi no em vinguis a fer de dona, i no em vinguis amb històries d'aquestes, no? Que jo em faré de dona, no? I ell volia fer-ho, doncs, per conscienciar els altres presos, no? Al final feien Antígona. Bueno, llavors, mentre estava assajant això, feia el Soldadito Valiente, el vaig fer al Regina. I va venir el Jordi Milán i la Xus Estruc, que buscaven gent per fer com a Coco. I quan va acabar, un dia em truca a Milà, no sé com va anar, que em va convocar i em va dir, mira, és que m'agrada molt el teu desparpajo, em va dir això exactament, Diu, i em va dir que estiguessin al com a Coco. I vaig dir, hòsties, clar, em diu una cosa que era la meva, l'escola, la gran escola era la revista, el cabaret, no, el Pawlowski, tota aquesta gent, no? Aquesta gent que són, han sigut els mestres de tota una generació. Bueno, total, que llavors no vaig poder-ho fer perquè estava compromès amb allò, no? Però quan vaig veure el coco negro vaig dir, manca...
8: I el que va ser, jo, eh? Home... Hauries encaixat molt bé, allà amb el Jaume Bausis, el Celsia...
14: Estaríem recordant i banyant-nos en el Guadiana de l'Oriol Genís tot el rato, però és que l'Oriol Puigtauler té una secció a fer.
8: Ai, ja,
14: I a més avui tenim en Quimi Porteta, el saludarem perquè tenca el festival, no, el Mercat de Música Viva.
8: El Mercat de Vic.
14: Però, per acomiadar, Dalida sona, eh?
9: I tant, i tant.
14: Je veux mourir sur scène. M'agradaria preguntar-te, no per morir sur scène, no, però fer teatre 76 anys, quan estàs tècnicament jubilat, no?
9: Sí, tècnicament.
14: Sí. Això com ho portes? No sé, Oriol, perquè, clar, hi ha temes, qüestions físiques, no? Vull dir, ja no es té l'energia de... No. Quan estaves a Gambang o altres obres, no? El tema de la memorització, no sé, com es viu això, així breument?
9: Bueno, doncs es viu matxacant més cada vegada, no? Sí. O sigui, intentant que les coses estiguin en un lloc que sigui quasi una mecanització relativa. Jo crec que hi arriba un moment que hi ha una maduració també, de tot, també maduren les neurones, encara que també es morin, maduren i d'alguna manera tot es crea un mecanisme que també ajuda, no? L'experiència, ja, es crea una amalgama de coses que penso que ens ajuden també a seguir endavant.
14: Bueno, i sou tants, perquè d'ara en parlarem d'això, Oriol Pustauré, sí, sí. Els grans actors grans de
8: cada cop més,
14: que tenim aquí a Catalunya.
8: Cada cop també, és veritat que la societat on vivim nosaltres, en general, envellir i fer anys, estem cada cop més estupendos i estupendes, ja ho diuen els governs, no?, que volen allargar l'edat de jubilació, però també és veritat que és molt diferent tenir 70 anys ara que tenir-los fa 30 anys o 50, sí, sí. I nosaltres recordem les nostres iaies abans que tenien 60 anys i ens semblaven grans i ara 60 anys és la flor de la vida.
14: Total.
8: I sí, sí, en parlarem de tots els actius que estan
14: estupenda. Doncs Oriol, Genís, queda't. I així sents el que diu el senyor dels teus companys.
9: Si vols
14: quedar, bé. I no us perdeu sobretot el cicle Oriol Genís a la sala Beckett. Avui, última oportunitat de veure el penques aquell del Villarrosa.
8: I també serà el Heartbreak Hotel amb la morta Venècia, que finalment això li va comprar el Rigola i el TNC i més llocs.
14: I vinga, i pa'lante.

0: és comèdia.
1: Com et dius?
2: Ferran Adrià.
1: Quina és la teva experiència com a cuiner?
3: Has estat a alguna escola?
1: Has tingut algun mestre? Això és una altra lliga.
3: Això són dos estrelles Michelin.
4: Arriba la història del restaurant que ho va canviar tot.
5: Estàs posant a tots al límit.
6: Tendreu tots mal.
4: Gènesi. Dilluns a la nit. Estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
0: Tot és comèdia. Amb Màxim Castillo.

0: Es que estan com nunca.
1: Estan com nunca.
0: Bueno, tu també.
1: No, bueno, però jo vull estar com... Jo de gran vull ser l'Oriol Genís. Jo de gran vull estar tan bé com està l'Oriol Genís.
0: O com la Montsal Canyet, o com en Bana Colotxa, com en Jordi Soler, o com l'Ima Colomer, o com en Flotats, o com.
1: Sí, sí, perquè és el que dèiem, que això, que l'edat és un estat mental i físic, i si s'està actiu i treballant, i que millor que una feina, un ofici artístic, no se'ns ocorreria que un pintor o un cineasta, també tenim cineastes fent pel·lícules amb 90 anys.
0: O un escriptor.
1: Exacte, un escriptor, sobretot, no? Quan tens l'experiència, el bagatge. Doncs això, aquí a Catalunya tenim grans actrius i actors d'edats meravelloses que segueixen, doncs, amb més feina que mai. Per exemple, Montsal Canyís, que serà Margarida Xirgo, en un muntatge d'aquests de la companyia jove, doncs, del teatre, escrit per la Clemente, dirigit per l'Isra Solà, i també tornarà al Goya amb el Joan Pera, un altre que està estupendo. Bueno, el Canyís, 72 anys, estupenda, fundadora del llibre.
0: La Montsal va tenir l'estiu aquí,
2: sí,
0: eh? No?
2: Sí, sí, sí, sí, sí. Amb la, bueno, amb el Rigola, també. Sí, sí,
1: exacte, sí. A la Factory, que l'Oriol també hi era, a Factory, que jo crec que és un dels espectacles del Grec, passat aquest, aquesta unió de la Somni d'estiu amb la Factory del Warhol.
0: Shakespeare i Warhol.
2: Genís, va ser un èxit.
1: El Sevilla, el Canyís i la Pinyon.
3: I estaven,
1: la Pinyon. La jove, la Pinyon dels grans, diguéssim.
0: Sí, sí, sí. A mi m'encantava molt allò que vau dir de l'amor. L'amor a...
2: I tant, d'enamorar-se, de, no? Exacte, que és, sí, bueno, igual o més encara.
0: O més, la passió és la
1: exacte
0: mateixa.
1: O la gran Imma Colomer, també, que està estupenda, fent a Dinamarca un text molt difícil de... Bueno, difícil, potser un text exigent de la Conillé, però una direcció exigentíssima i difícil de l'Alberta Ribas, un director que coneixes tu molt bé, que van fer-ho a la Beckett, que estan girant per Catalunya, que estarà a la temporada alta, o també actors...
0: L'Imma Colomer, que en 79.
1: 79, 79. O Jordi Benacolotxa, 82, que estarà amb el Lluís Soler, dirigits pel Balbel, al Teatre Gaudí, Lluís Soler, 72, jove, que estaran fent una obra titulada Lluís i Jordi, o el Flotats, que en té 87, que estarà al Teatre Romea amb la Promesa de l'Alba. O llavors també podríem parlar del Josep Maria Pou, 81, el Lluís Marcos, 77, la Carme Sansa, 83.
3: La bueno, Montplans.
1: La Montplans.
3: Està la Fleischer, assajant.
1: Exacte, la Fleischer. Bueno.
3: Imagina't.
1: I el tema de la jubilació, què tal? Com el portes? Estar allà mirant les obres. Més que mirant-les, les fas, les obres.
0: Com es diu aquell senyor de la Seguretat Social que us ajuda tant?
1: Què ens deies abans d'entrar per antena?
3: El nostre àngel de la guarda, aquest senyor. El senyor Méndez.
0: Senyor Méndez, se l'estimen aquí els actors grans.
3: Que sempre ens resol tots els problemes de la jubilació. El truquem i ens ajuda molt.
1: Sí. Doncs sí, jo crec que està molt bé veure com als nostres escenaris hi ha intèrprets de totes les edats, perquè si no sembla que, no, teatre és cosa de joves i actors joves, i també és veritat que hi ha actors i actrius que han deixat de treballar, no? Perquè van tenir el seu moment de glòria, i això sobretot al món de la televisió, de les sèries, del Netflix, que tothom ha de ser jove i guapo i supermodelo, sí, que no, millor que tenir actors i actrius per representar textos, i també això fa que el que reclamen molts actors, que els autors i autores d'avui en dia escriguin també textos per gent d'edat estupenda, no?
0: Bueno, perquè és que ens passen coses. Als 60 passen coses, als 70 passen coses, als 80 passen coses, i cada vegada hi haurà més públic, no? Més públic d'aquestes edats, que voldrà veure representat en un escenari. Per tant,
1: exacte,
0: els creadors de ficció ens hauran de posar les piles aquí, no?
1: I els públics que tenim als teatres de Catalunya també tenen diverses edats, però també està bé que hi hagi una
0: representació de totes les edats.
1: I també hi hauria d'haver més representació, com tenim als carrers de Catalunya, de diversitat, també hauria de ser dels escenaris, això.
3: També hi ha la transmissió de l'herència i del llegat. Vull dir que la cosa intergeneracional...
0: Mira, ara, aquí torna a sortir la teva filla.
3: Clar, ens ajuda a tots, diguem-ne, a aprendre dels joves i a aprendre dels grans. O sigui, hi ha una espècie d'interrelació que fa que l'ofici avanci, també, no?
1: Exacte.
0: T'has orgullós, eh? Sí. La teva filla.
1: Home, és que... Treballa molt bé, la Júlia, treballa molt bé.
3: Sí, sí, sí.
1: Home, sí, té una bona...
3: Té
1: una bona genètica, també.
2: I ets exigent, eh? No?
3: Però no.
2: Ets d'allà abans passar-li notes de dir
3: que
2: no...
3: Jo tinc allò de bueno, que sóc el pare, i llavors, esclar, ja sembla que sigui aquí a favorir. No, sí, clar que sí.
0: Sí, però què anava a dir? Ets com la Voladera, que se'ls enduïa els seus als camerinos quan feia funció i passava més hores al teatre que a casa.
3: Sí, és veritat, és veritat, una mica també. Bueno, no tant, però Déu-n'hi-do. Hi havia una cantant d'òpera que portava el nen al camerino i se'l posava en un calaix.
1: I el tancava.
3: I s'anava a cantar Wagner i quan a cap de 3 hores tornava a buscar-lo del calaix.
0: Llegenda urbana, això. Bé, doncs, Per molts anys.
1: No, per molts anys, i a seguir treballant, i els anirem a veure als teatres. Perfecte. I visca.
0: Escolta,
1: visca.
0: Parlant de veure els teatres, aquesta setmana què? T'avorriràs molt, això ja ens ho vas confessar, perquè hi ha moltíssima reposició.
1: Bueno, sí, però jo vaig tornar de Tàrrega la setmana passada, que llavors comença aquí a Barcelona la temporada. Dimecres, inauguració de temporada a la Beckett. Dijous, al Lliure. Divendres, al Mercat de les Flors, que va ser molt interessant, perquè va ser fora murs, fora del Mercat de les Flors, al Saló del Tinell, al Passa del Rei.
0: Amb la Veronal.
1: El nou espectacle de Veronal. Bé, ara tot torna amb alegria. Dimarts que ve, o dimecres, no, bueno, el Teatre Lliure de Gràcia, també aquesta cosa de... tot fent la vella Helena, Miquel Masfiol i actors joves fent, revisitant la vella Helena.
0: L'Imma Colomer estava a la vella Helena,
1: sí,
0: no?
1: Sí, hi havia l'Imma Colomer, l'Elisaran, l'Omar...
0: Jo m'ho poso la pell de l'Imma Colomer.
1: Sí, sí.
0: Anar a veure ara això de
1: em
0: la vella Helena.
1: Sembla que la companyia ha parlat amb el Canyís i la Colomer, no? Per
3: el Juanjo Puigcorbé.
1: El Puigcorbé també hi era, el Reixac... I, bueno, sí, serà una temporada de moltes reposicions.
0: I acabo, en un minut, que ens queda... Què passa això amb el Zuckerberg que està censurant el Teatre del Raval de Barcelona? Sí. Bueno, aquesta és la teva sintonia.
1: Molt bé.
0: Jo volia sentir el tràiler de l'habitació pròpia.
1: Una habitació pròpia.
4: Que una mujer necessita diner i una habitació pròpia.
0: Amb la Clara Sánchez, ara mateix en cartella al Teatre del Raval. Jo no entenc res. O sigui,
1: jo
0: no entenc res. O sigui, el Teatre del Raval fa un anunci per xarxes que Instagram i Facebook, és a dir, Meta. Han censurat... perquè hi surt la paraula feminisme, perquè és la Virginia Woolf,
1: perquè diuen que és propaganda política. Bueno, això jo crec que és una demostració que aquestes xarxes i sobretot aquest monopoli, que ens pensem que són neutres, no ho són en absolut, i és una demostració més de la dreta i l'extrema dreta que controla el discurs i com està pujant al món l'extrema dreta. Perquè, és clar, si tots tenim la pantalleta davant i ens envien aquests missatges, és a dir, com poden censurar un anunci d'un espectacle sobre la Virginia Woolf, que és estupendo, per cert, el Clara Sánchez, que l'havien vist a la Beckett fa uns anys, ara el Teatre del Raval, és com absurd, però penses, no pot ser, i a més, com els teatres també depenen molt de les xarxes, de l'Instagram, de Facebook, per arribar.
0: I a més, la resta us esteu familiaritzant perquè llegies ahir un comunicat darrere al final de l'espectacle avui. Doncs fins aquí. Oriol Puigtauler, gràcies, torna aviat. Oriol Genís, per molts anys.
3: Moltes gràcies.
0: I una abraçada forta.
3: Gràcies.
0: Rem de parlar amb Quimi, eh?
2: Toquem-lo, no?

0: Bé, ja l'has d'acabar. Tornarem a casa teu, a Vic.
1: S'hi ha de tornar, s'hi ha de tornar.
0: S'hi ha de tornar perquè avui és l'últim dia de mercat i tenca, home, un bigatà il·lustre, com en Quimi Portet. Com estàs, Quimi? Bon dia.
2: Hola, què tal? Bon dia i bona hora.
0: Ara bon et confesso, li confessem que portem, què, un any buscant-lo al darrere? És un home ocupadíssim, eh?
1: Un any costa i mig. Costa de trobar.
2: M'han fet treballar aquest any, eh? Vull dir, hi ha proves, FPNs i documents que ho acrediten.
0: Home, n'hi ha un disco que ho acredita, no? Del retorn
1: de la... I un llibre, una gira,
2: o sigui, sí, tard o d'hora suposo que em deixaran reposar una mica, però de moment estem encantats amb la feina, o sigui, tot va molt bé i són coses realment molt agradables.
0: I avui torna a lo seu, que és el World Tour, no? Torneu als escenaris. El mercat de música viva, que, no sé, què és per tu el mercat?
2: Bueno, jo l'he viscut molts cops, o sigui, a tocar la plaça, em sembla que és el segon o tercer cop que toco la plaça, però, òbviament, al ser a la ciutat on visc, doncs, pràcticament cada any el visc, sempre visiten companys, un any toca l'Albert Pla a la plaça i em convida a tocar dues cançons, o sigui, sempre acabo liat d'una manera o d'una altra. És una ocasió, doncs, per trobar-se amb amics, amb gent amb els que comparteixes, doncs, l'ofici, i molts interessos, i sempre és una ocasió molt agradable, no? La ciutat, doncs, volta al voltant de la música i, bueno, al ser la meva professió, el meu ofici, doncs ho trobo fantàstic.
0: Potser sonarà aquest concert a la plaça Major del 99, quan començaves la teva primera gira en solitari.
2: Sí.
3: Us heu numerat o no? Molta, molta colla. Bueno, ho dic sempre, però ho dic perquè és veritat, feu molt goig, en sèrio. Aquí hi ha un noi que ha perdut una amiga que es diu Montserrat, això.
0: No? La vau trobar o no, la Montserrat?
2: Home, n'hi ha de Montserrats, n'hi ha en el món, afortunadament.
0: Com va ser aquella primera gira sol? Es feia estrany al principi?
2: Bueno, jo sí, es feia una... Més que estrany, no, perquè jo abans de conèixer el Manolo...
0: Tenies més vida, clar.
2: Em dedicava a això, exactament. O sigui, tenia un grup que es deia Cul de Mandril i abans els Dumpers i això, i jo composava tot i cantava, o sigui, és una mica com si l'último, humilment, hagués estat un parèntesi a la meva vida, no? Va ser molt agradable, òbviament l'època de l'último va ser fantàstica, a nivell professional, a nivell de difusió de les cançons que composàvem i de tot, però bueno, poder tornar en aquest, a composar en la teva llengua i a fer un grupet més, diguem-ne, més humil en el món del rock clàssic, doncs va estar un plaer i continua sent-ho, la veritat. Mm.
1: I mirant enrere amb aquest 99, creus que has canviat gaire? O sigui, tu i la manera que tens de viure la música, de veure la teva carrera...
0: De les prioritats, no?, que tens, no només de la professió, sinó a la vida en general.
2: Aviam, sóc un carcamal considerable, o sigui, ara faré, el mes que ve faré 69 anys, o sigui, òbviament que he canviat.
1: Per molts anys.
2: En aquella època tenia 40 anys i jo penso que els 40 anys a nivell creatiu, per algú que es dedica a una professió com aquesta, a la música popular, o a una professió on s'ha d'estar creatiu, és una època fantàstica, no? No dic que ara no estiguis creatiu, però és una forma molt diferent i molt més assossegada de creativitat. El que sí que és cert és que ara tinc 130 cançons, de les quals puc triar i les puc cantar molt content i totes em tornen en aquests moments dels 40 anys, dels 30 anys, i totes les cantem i les interpretem amb una il·lusió magnífica. Em sembla que cada moment té les seves recompenses i la seva manera natural de viure.
0: I el cançoner va creixent perquè tu dius que estàs fent un disco permanentment, no? No
1: sé, sí, està sempre a la cuina.
0: Sempre cuinant, no?
2: Passa que ara vaig molt més a poc, eh? Vaig més a poc. Jo calculo que aquest any que ve trauré un disc, sí, perquè fa temps que no trec un disc i em fa molta il·lusió fer-ho. Però, òbviament, treballes més a poc a poc. També, en el meu cas, i en descàrrec meu, he de dir doncs, que els últims anys m'han liat, molt liat. Ha estat un plaer fer-ho i tot han estat coses fantàstiques, agradabilíssimes a tots els nivells, però que he estat liat entre els programes de tele amb el Peyu i el Pla.
0: Hosti, sí.
2: Amb el Manolo ja vam fer un disco que es deia Desbarajuste Piramidal, després la gira, després el disco en directe. O sigui que,
1: no, t'has deixat liar tu també, eh?
2: Sempre, em deixo liar i en paral·lel sempre he intentat anar fent els meus concertets, o sigui que ho he anat aconseguint, excepte durant la gira de l'último, per raons òbvies, tota la resta d'aquests pollos que s'han anat muntant els he lograt fer conviure amb el nostre, diguem-ne, World Tour, no? O sigui que, bueno, fem el que podem. Però aquest any que ve m'agradaria agafar una mica de temps, diguem-ne, lliure, entre cometes, i fer un disc, que tinc mig embastat.
1: Perquè, sí, la gira que ara estàs posat, el lema és, ja ens avisaran, a la següent cap on aniran els tiros.
2: La següent ja no existeix, perquè quan t'avisen és que ja no hi ha més gires. Aquest és el lema de les gires, sí, perquè, clar, bueno, aviam, en el meu grup hi ha gent d'una certa edat avançada, per exemple, el bateria encara, l'Àngel Celada encara és més gran que jo, o sigui, és el bateria que toca amb l'Último també, i té algun any més que jo, i bueno, i el nostre lema és ja ens avisaran, no sé, per dir, no, quan plegareu? Dic, bueno, ja ens avisarà algú, no? Un metge, un sacerdot, un psicòleg...
1: De moment no tens gaires ganes que t'avisin, potser, tu encara aquí.
2: Bueno, jo espero que no m'avisin, la veritat, perquè això és molt divertit, és la nostra professió, l'hem fet sempre, és el nostre ofici, i és un plaer fer-ho.
0: Però si ja saps, Quimi, a més a més, que en el món del rock ja ningú jubila. Vull dir, si aquests els Stones encara estan rumiant, que acaben de treure disco, per cert, encara estan rumiant si faran nova gira amb 80 i tants anys...
2: Bueno, però ja veuràs com també els avisaran.
1: Si no, ja ho faràs tu.
2: Això, això no falla, vull dir, això és impossible que falli per més Stones que siguis, vull dir, amb tot el respecte i amb tota l'admiració per aquesta gent que són la bomba, però vull dir que també els avisaran, no patiu.
0: I per tant, què els diem a aquesta gent que heu fet tan feliç, que són els seguidors de L'Último de la Fila, que segurament que en voldrien més, en voldrien un altre de gira, en voldrien un altre de disc amb cançons noves. Això què els hi diem, Quimi?
2: Bueno, doncs que, no ho sé, que es fa el que es pot en aquest món, no? Anem fent tot el que podem, hem fet aquesta gira doncs, amb gran plaer, o sigui, ha estat, òbviament, un esforç, però també ha estat una satisfacció a tots els nivells, professional, a nivell de difusió, i ja està. I de moment hi ha hagut molta energia en aquesta gira, a tots els nivells, no positiva, però jo penso que ara toca, doncs no gira. Ara toca no gira, bàsicament, perquè si no acabarem mai.
1: I mira, ara que miràvem una mica enrere, després del concert et van fer una entrevista a la Tània Sàrries, i deies això...
0: Del concert aquell del 99, que hem sentit abans.
2: Ah, sí.
4: No, jo penso que el límit que Marco és tenir una bona salut, conservar la família i les amistats. I tenir temps
5: per... I si les altres coses van bé,
4: tot va bé,
5: ens
4: perfecte,
5: enganyem.
4: Però hi ha moltes altres prioritats. I ho dic amb tota sinceritat, no és una posse. Potser quan tens 18 o 19 anys, la primera prioritat és fer-t'ho, no? Fer-t'ho, hòstia, tio, buscar la vida. Però jo tampoc em vull fer el vell, tampoc vull fer el xulo de vell. Però no et dic que no sigui una prioritat ni que no treballaré dur perquè la cosa vagi endavant, però hi ha un parell o tres de coses més importants a la vida per mi que diguem la meva carrera a nivells econòmics.
5: A nivells econòmics.
1: Què? Ho hem anat fent, Quimi?
2: El que em sorprèn més és lo xava que era jo.
1: Saps que ho he pensat?
2: És veritat, sí. O sigui que tot es cura en aquest moment.
1: Tot té cura. Tot tornar a casa. Sí. Total, bona salut i conservar les amistats, eh?
2: Sí, jo penso que sí. Bueno, és un bon lema, però aviam, era un xavalín, tenia 40 anys.
0: Bé, doncs...
1: Digues.
2: No, això, que és diferent, van passant els anys, però bueno, aviam, sempre fa vergonya sentir-te dir xorrades, no? Vull dir, com suposo, si escolto aquesta entrevista també em farà vergonya perquè el que t'agrada és fer música, escriure lletres, cantar-les davant del públic. Òbviament, en aquest ofici ens veiem obligats doncs, a difondre-la i amb molt de gust fem entrevistes i fem el que se'n diu promoció, entre cometes, però a mi sempre m'ha fet molta vergonya sentir-ho després.
0: Bueno, doncs encara tens l'oportunitat d'una última frase que t'agradaria sentir d'aquí a 20 o 25 anys i...
2: Bueno, la millor és ja ens avisaran. Em sembla que d'aquí 20 o... Jo suposo que d'aquí 20 o 25 anys ja m'hauran avisat, farà temps.
0: Quimi Portet, tancant avui el Mercat de Música Viva, jugant a casa. Moltíssimes gràcies, una abraçada i et seguim, com sempre.
2: Va, moltes gràcies a vosaltres.
0: Adéu, Quimi.

0: Doncs ho deixem aquí. Arriba Gemma Alegria amb l'hora 14. Ens hem d'informar, ens hem de posar al dia. Podeu recuperar aquesta entrevista no d'aquí 25 anys, sinó ara, d'aquí uns minuts. Com sempre, l'aplicació de la SER, us la podeu descarregar gratuïtament. Trieu l'emissora favorita, SER Catalunya, i allà tindreu tots els continguts del programa, també al nostre web, sercatalunya.cat. Ho deixem aquí. Bona setmana.
1: Bona
0: Clàudia Arcarons, el control Lluís Colomer i Jordi Oros. Que vagi molt bé. Fins dissabte, que us saludarem, per cert, des de Lleida, des del Firamós de Lleida. Adéu-siau. Tinc una bèstia dins.

0: l'altre bàndol has de destruir.
1: Noi, no sigui... Tot és comèdia. Cadena SER. Ràdio Girona. Cadena SER.
2: El 27 de setembre, Girona torna a vestir-se de rosa amb la 13a cursa de la dona. 5 quilòmetres per córrer o caminar amb sortida des del Parc de la Devesa. Inscriu-t'hi ara a cursadeladonagirona.com. Hi haurà servei d'acollida pels infants perquè cap dona es quedi sense participar-hi. Organitzen Ajuntament de Girona i Esports Parra.
3: Hay mucho nivel sobre el terreno de juego en ocasión, Bruce, David.
4: Esto promete, Manu.
3: No lo creo. Arranca la transición. Comienza a tiki-taka. Esta es la jugada que puede decidirlo todo. Necesita una oferta ganadora.
4: Buena compra, Manu.
3: Va, va, va, va. ¡Y va!

0: equipo. Necesita una oferta ganadora.
1: Voy a comprar más.
0: Huele. ¡Va! ¡24 horas!
1: ¿Con qué facilidad resolvió? Sin complicaciones. Ven a por más.
0: ¡Venga!
2: Del 25 al 27 de setembre, Portbou torna a ser la capital del pensament contra els discursos d'odi. 15a edició del col·loqui internacional Walter Benjamin, centrat en la figura de la filòsofa Hannah Arendt amb motiu del 50è aniversari de la seva mort. Posarem sobre la taula les tensions de les democràcies contemporànies. Consulta portbou.cat. Ets de Girona i busques un pis de lloguer assequible? Oberta la convocatòria per a l'adjudicació de 98 habitatges de protecció oficial en règim de lloguer als barris de Can Givert del Pla i Domeny, per a persones empadronades a la ciutat de Girona. Presentació de sol·licituds fins al 9 d'octubre a girona.cat/HPO. Ajuntament de Girona. Missió Habitatge.
3: Ciudad de Verga.
4: Por ahí está el Hospital de Santa Verga.
3: Karate Verga.
4: Para aprender a darte unos buenos vergazos.
5: Aquest és el youtuber mexicà Luisito Comunica que va revolucionar els països catalans amb aquest vídeo sobre Verga. Aquest dilluns tindrem l'oportunitat de parlar amb ell al balcó i que un berguedà pugui dir-li la seva.
6: El balcó, amb Anna Puigvoltes. Cada tarda a partir de les 7. I quan vulguis, a l'app i web de la SER.
5: Aconseguirem ser virals?